0: Carles Giner va enregistrar quatre discos fantàstics al front del grup Giner abans de fer un reinici per saturació. Després va seguir gravant amb el projecte Meravella o en solitari, però sense fer gran promoció ni presentar els treballs en directe. Ara torna amb una nova proposta, Animal Persona, on s'acompanya de dos antics còmplices de Giner, Enric Alepús i Vicent Todolí, els quals ha sumat dos vells coneguts de l'escena valenciana, Samuel Reina i Carlos Soler Ote. El seu primer disc, Bestiari, facturen un pop de registre ben ample, com hem escoltat el tema amb el que obríem, Cavallons, que abraça des del soul al rhythm and blues passant pel synth pop o la psicodèlia. Tot condicionat per la inconfusible, versàtil i imperial veu del protagonista. Escolteu-lo, si no, acostar-se als registres d'un Marvin Gaye o un Prince en True Crime, el primer single d'avançament d'aquest nou treball Bestiari. Amb ell us deixem.
1: Amb aquesta llum càlida que inspira Carles Giner, vos deixem abans. Rebeu una forta abraçada de Jared Montes a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.